0: tenien un balam d'agava, si jo ho vor pa mamma, una tornesa, una vida, una pella, que si jo balam de Cisiranella.
1: Cisiranella, Cisiranella.
0: Cisiranella, xaneva a marina, metteva o vesci davant de sina.